Aquests són els nostres consells. Pelles netes. Si noteu que la pella, en la que fregiu el peix, fa una olor poc agradable que transmet en els aliments, poseu en marxa aquest consell. Poseu el suc de dues llimones dins la pella. Poseu-la a foc suau fins que la llimona comenci a bollir. Deixeu un minut en el foc. Apagueu i deixeu que la llimona se refredi dins la mateixa pella. Després, aclariu amb aigua.

0: comentar-li Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... Bueno, que passis un bon dia. Pare Antoni Frontera.

coneguem les nostres dites i refranys. El foc de casa no crema. Vol dir que les coses del nostre maneig quotidià no els donem valor o importància.

0: Soy Mercedes de Fortí Palma.
1: Som Miquel Ribes, de Nofal Nou.
2: Soy Nati de Senoliva.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Estimades amigues i estimats amics, som en Joan Erasmo Mochi i estic parlant des de Madrid. Llàstima, perquè m'agradaria estar palma amb altres. Però què hem de fer si les coses són així? De totes maneres, jo també tinc la possibilitat de poder gaudir de la programació de Ràdio Murta, que és boníssima. M'agrada molt la música que posen. I per això vull agrair aquesta programació i vull felicitar a Manu Blanco, el responsable de l'emissora, i a tot el personal, i enviar una forta abraçada per a tots. Hem de compartir la bona música de Ràdio Murta. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Cuina en grasa. Si les parets de la vostra cuina acumulen molta grasa, la millor manera d'eliminar-la és aplicar el col de cremar amb esprai. Deixeu que actuï i fregueu després amb un freguei per zones per anar eliminant la grasa de les ratjoles. Després fregueu amb un pedaç en detergent. Aclariu i aixugueu bé.

0: coneguem les nostres dites i refranys. No fa sinó una feina i encara mal feta. Se diu d'aquells que no fan feina i el dia que s'hi posen fan estropicis.
1: Superbatalla, batalla, batalla. Són mejores guerreros.

0: Ana Mata de Campos.
1: Sant Juan, el coll en Rebassà. Som en Miquel de Crestaig, de Sa Pobla.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que a Juliol de 1984 l'Ajuntament de Calvià va autoritzar que la playa de El Mago fos la primera playa nudista?

Ei, bones, som el Jos. Volia saludar en Mano Blanco, Ràdio Murta i a tots els vients. Una ferrada molt grossa.

coneguem les nostres dites i refranys. Per l'agost, ni vi ni most. Recomana privar-se de les coses que no són propis d'un temps.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

coneguem les nostres dites i refranys. Cent quintals de carabassa no fan un unça de greix. Es diu d'aquelles coses que fan molt en volum i tenen poca substància o són inútils.

0: Llamo de Centurión.
1: Som un jove de Saua, feliç.
0: Som la Maria de Ses Torres.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats a tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Bunyols boníssims.

0: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
1: Estudia el grado en diseño en ADEMA, en el campus de INCA. Desarrolla tu creatividad y convierte tu talento en proyectos reales a través de talleres, prácticas y colaboraciones con profesionales y marcas. Vive lo que te apasiona. ademacampusinca.com.
2: En Instaladora Cardel, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro, eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
3: Instaladora Cardel, calidad y profesionalidad a su servicio en calle Cambalero número 5 del polígono Cambalero y en instaladoracardel.es.
4: ¿Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
5: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
6: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
5: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
6: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
5: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
7: Aquests són els nostres consells. Fora puces. Perquè les puces fugint del pelatge dels vostres animals de companyia, convé fregar-los amb unes fulles de menta fresca. Les puces no poden sofrir aquesta olor i segur que acabaran fugint.

Manu. A Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

coneguem els nostres dites i refranys. El cel no està fet per ases. Les coses excel·lents s'han de donar a qui se les mereix.

0: Manuel Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys.
1: Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Mallorca, ja ho saps.

0: amb Lluís, des d'aquí, des d'Estanyol.
1: Mira, és la meva Maria Francisca, de sol jo.
2: Som en Jaume, aquí de Sant Cervera.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

aquesta vida, no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualante.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Bon dia. M'agradaria molt escoltar una cançó de Nenina. Vos no recordeu de Nenina? Des 1, 2, 3, d'en Javier Cugat, de que, bueno, de Mamma Mia, una gran actriu i a vegades és insuportable com a persona, però a vegades només, eh? Bé, ja m'agradaria escoltar la seva cançó, Nacida para amar, a Ràdio Murta.

0: en Santa Catarina. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bon Agent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
2: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
3: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chaps, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
4: Hola, bon dia. Ràdio Murta. Me podries posar una cançó qualsevol de matí que se titula Cabaretera i la canta en Lorenzo González. La vull dedicar per mi amo, per la nostra filla, la nostra neta Tassiet i per tota la nostra família que tenim repartida per Sencelles. Per Nogària i seu papito, per José Luis de Son Ferriol, per Nanati de Son Oliva, per na Lluïsa Dinca i també per totes aquestes amigues que el dijous ens reunim, per totes elles, per, i molt especial per una amiga que tenim, que no en Bàrbara, que està a la residència fa molt d'anys, i per totes les residències d'aquestes persones que quan hi vaig estan totes soletes, que és de trist això, li van això. Pues per totes elles i per la fina de Son Serra. Per tu i per en Vicenç, lo millor de lo millor. Gràcies, Manu.

0: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados, todo el día. Martes, cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971 51 12 55. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Este octubre Portugal te espera. Del 21 al 26, viaja en grupo exclusivo con V-Travel. Lisboa, Sintra, Estoril, Coimbra y Oporto. Vuelos directos, pensión completa con bebidas, propinas y acompañante incluido. Todo por solo 1.190 euros. Reserva en el 971-84-73-73. V-Travel, tu agencia de confianza para explorar el mundo.
3: Hola Manu, buen día Vicente, hola Radio Muerta. Mire Manu, m'estimo contenta que me passes aquí en sopa en també a Barcelona. Però moltíssim, m'estimo contenta, molt contenta. Perquè jo, claro, m'havia liquidat i després m'ho he de recordar. Que no m'expliqui ningú li de anar a moldar, en tant de mi que tenia, però en fi, nada, no diré res perquè va més que allà. Serrava molt en també jo, si ho sabíeu. Entonces, pues nada, m'agradaria escoltar ma mare i tot ja és mort. Pescava l'Oies. Manu, jo, els teus amics que estan aquí. Ma mare i això, tots han mort. I entonces, per dedicar-li en el meu Barceló, en el meu germà, pobret, el meu germà en el meu Barceló, anda que ha dit les persones que se'n van... Ai, per Dios. Després, en el meu Barceló i en el meu germà. Després, en el senyor Tomàs Navarro, que veia en el dic. Després, la meva germana, la meva cosina. La Maria de Petra. La Maria Magdalena de Santanyí. La Blasi, la meva amiga Carmen. Després, la Carmen de Sant Serra, un besito, Carmen. Després, la Natalia de Sant Oliva i la Francisca de Menorca, no sé si de ningú més. I per tu i per tots els que estan fent aquí, estan en el teu puesto. Moltes, moltes, moltes gràcies per tot. I molt de besos per tots. Vale? Moltes gràcies. Sònia Sedinca, no sé si ho he dit. Sònia Sedinca. Molt agraïda que estigui del que heu fet avui de matí. Però molt agraïda, molt agraïda. Moltes gràcies. Era molt important per jo. Gràcies, moltes gràcies. Oh.

0: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
1: Jo, n'Esperança Sureda.
2: I jo, n'Amarga Pocoví. I juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Vial Tou,
3: vos convidam al nostre concert Divas, amb Volta Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
4: Tendrà lloc divendres 11 de setembre a les 9 del vespre a la plaça Constitució de Solla. Organitza tot espectacle i Ajuntament de Solla. Patrocina Consell de Mallorca.

0: Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
1: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A.
2: Bon dia, voldria dedicar aquesta cançó, la Jota, mallorquina Jota de les Illes, a tots els rebel·lers que avui celebren el seu 40 aniversari en el Teatre Principal d'Inca.

si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

0: el que a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65 0304. Tomeu Barceló S.A. Rancho Bonanza. Abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche. Con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas. Con menús caseros de martes a viernes. Y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante. Comida deliciosa. Trato familiar inmejorable. Con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, carrer Violés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971-26-1087. Móvil WhatsApps 633-26-0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonísimo!
2: Hola, bon dia, sóc la Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Todo Passarà. Se la dic a la Nati de Son Oliva, a el senyor Navarro, a ma mare en Antonio de Llumajor, a el meu fill, a el meu net, a tots els que escolten Ràdio Murta i una abraçada molt forta per tu, Manu. Un beso molt fort per tots. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
2: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
3: Bon dia, Manu. Som de Maria de Tecla. Me podrà salvar dues cançons. Una de Sari, i una de Juanito Valderrama, primera comunió, i el Sari, perquè tu t'agradi bé. I jo no me'n recordo de totes. Jo fa por a tot i tot, bravo, me posa, no sé que vagi de bé. I una de Juanito Valderrama, primera comunió. Que jo he dit que era Francisco de Menorca, en el Nati de Sant Oliva, en el Coloma, en el Miquel de Rafal, en el Tomàs Navarro, en l'àdia de Sant Ferriol i de Seu Papito, i en Àngela de la Torre, també. I en Lluís Rinca, en la Margalida de Campanet, en la Maria Antònia de Llummajor, en la Joana de Llummajor i en Pep, i en seu home. I a tu, i a ta mare, i a tots els teus, a tots els teus famílies, a tots. I de Petra, en Abel Fiana, en el meu home, no hi pensava, anem a un especial, en el Francisco Munà, i en la seva dona, i en el Martí Caramell, i en la seva dona, en el Cati del Casino, i en el seu home, en el Joan, en el Carles de l'Ebrollador, i en la Marga, en el Paloni, i en el Bernat, i en el Quique, en el Camarer. Llavors també en el Francisco de Petra, en la seva filla, i en el seu fill, en el Pedro, i en el net. En el Miquel Cotó, i la seva dona, en Maria de la Bodega, i en Mateu, seu home, en Simó, i en Maria, i en Amàlia. A tots els meus fills, en Tomeu, en Llorenç, en Maria Antònia, en Justa, i en Francisca, i en Net, en Patricia, i en Tomeu, i la neteta, petita, que té un niñet. En Maria Magdalena, i en els tres fills seus. En el Matalot, en el Marc i en la Mireia. I a ell i en el seu amo. I a tots els que criden a Ràdio Murta. I a tots. I en Francis, en Jaume i en Joana. També. I en Francisca de la Pobla, la meva cosina. I en Jaume, el seu amo. I a tots, a tots, a tots. I en Catalina, i en David, i en Marc. I a la tia Catalina, per la que no hi sigui, la tia Francisca, de Santa Margalida, i a la Margalida, la seva filla, i el seu llenç, i el seu net. A tots. A la Magdalena de Sant Guineu, que tampoc no hi parlava, i a la Catalina, a la Francisca de Joni, i a la seva home, i a la Maria Antònia, de la carnisseria, i a tots els que es criden a Ràdio Murta. Adeu. I un altre, un beso molt fort, que ho van fer de setmana.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: Bones tardes, Ràdio Murta. M'agradaria que quan pogués això me podés contigo en la distància. Gràcies. No existe.

0: 664-203-674. 664-203-674.
1: Hola, muy buenas. Bon dia, bona tarda, bon vespre, no sé. Però espero que vagi tot molt bé. Vull dedicar una cançó a aquesta Ràdio Murta. Es titula Me voy enamorando. És de Chino i Nacho. Que vagi molt bé.

0: un hit cuando lo oye.
1: Chino y Nacho.
0: Farruko.
2: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981. No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
3: Viaja al corazón de la Ruta de la Seda. Del 18 al 26 de octubre, descubre Uzbekistán con B-Travel, Tashkent, Samarcanda, Bujara y Giva. Vuelos directos desde Madrid con Iberojet, pensión completa, trenes de alta velocidad, todas las visitas, guía en español y acompañante incluido. Todo por 2.595 euros. Plazas limitadas. Reserva en el 971-8473-73. B-Travel, tu agencia de confianza para explorar el mundo.
4: Hola, Manu. Bon dia. Soc una Margalida de Campanet i voldria escoltar la cançó Gorrión per Nedi Piaf. I la voldria també dedicar a la Maria de Toleric, a en Jaume i en Toni a Barceló de Campos, en Francisca de Menorca, en Maria de Petra, en Quintina i en Serafina d'una barada de Palma. I moltes gràcies, Manu, per aquesta paciència que tens en nosaltres. Moltíssimes gràcies.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971-26-6036. Nos encontrarás en Camino Can Durán sin número. Ses Cadenes.
3: Aquests són els nostres consells. Contra el mareig. Si vols solar un marejar anant de viatge, un bon remei és menjar fruits secs, xuclar una tallada de llimona o una pastilla de regalim natural.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.

0: Bona nit, Ciutadella. Bona nit, gent que vengui de Permó i Ló. Bona nit, gent de Mallorca i bona nit, gent de Catalunya. Bona nit.
1: Atención, novedades en Camp Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer, Can Matías Miquel. Comer bien, sin complicaciones.
2: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
3: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
4: Reserva ja al 871 87 34 44, que segur que està ple.
3: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
4: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
5: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: Com a Miquel Ferribot de Benacà.
1: Telefon de Porta Colom, Sant Antoni Roig Andreu.
2: Sona Noelia de Falanit.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca. Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
4: Allà a Llaotza, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vini Canella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vini Canella. On el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

0: ¡Viva Escandinavia!
1: Aquests són els nostres consells. Cossials de fang. Per aconseguir que aquest tipus de cossial duri més temps, els heu de posar en remull amb aigua freda durant 24 hores. Després, deixeu-ho eixugar a temperatura ambient i ja podeu posar la terra de dins.

de Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

aquesta vida, no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

coneguem les nostres dites i refranys. Bé va, i ell redolava. Es diu d'un que sempre diu que va bé, encara que li vagi malament.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981. Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede, pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.

0: la Maria Sau, de la ciutat Jardí.
1: Soy Ana María de Espai.
2: Soy Isabel de Ciudadela, Menorca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Dental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. A Ràdio Murta l'assessoram i aconsellam sense cap compromís. Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
1: Hola, què tal? Som en Pau de Bon. Envio una salutació molt gran a tots els oients de Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Calces que duren més. Abans de posar-vos unes calces per primera vegada, banyeu-les, les escorreu amb molt de seny i les poseu dins una bossa de plàstic i dins el congelador. Les descongeleu i les pengeu perquè s'aixuguin. Pareix extravagant, però funciona.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
3: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

coneguem les nostres dites i refranys. D'agafar les cueres n'hi ha de moltes maneres. Al·ludeix a la diversitat de procediments de fer una cosa.

0: Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrem som Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
1: Quiero rayos de sol.
0: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma. ¿Tens ganes de sport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A.
2: Hola, queridos amigos de Radio Murta, soy Agustín Bravo y quiero desde aquí enviar un saludo calurosísimo, cariñosísimo para Radio Murta. Y esto es el comienzo, el arranque de una historia de amor maravillosa entre Manu Blanco, el director de Radio Murta, y el resto de oyentes. ¡Viva la radio! ¡Viva la felicidad! Manu, mira, ahí está la felicitación. ¡Ay, qué majo es! Que un abrazo, Manu. Felicidades, tío.

0: Soy Alex de La Cabana.
1: Som Vial de Sant Jotria.
2: Són Cati de Manicoi.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

En directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts que dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Que no faltis algo.
2: Anem amb una altra crida de bones tardes, hola.
3: Hola, Manu.
2: Hola, Miqui Serran.
3: Inés, de la plaça d'Escolta.
2: Qui hem d'escoltar, Inés?
3: Mira, escoltarem a mi madre, tres pares.
2: A qui ho dedica?
3: A ta mare, perquè crec que tu ets un fill que està molt emmerat.
2: Ahí estic, ahí estic.
3: Ahí, ahí, aposta. Tu ja ho he dedicat.
2: I de moltes gràcies, ara me t'he de posar.
3: Guapa, espera, la dedica a la Nati de Sant Oliva, com sempre.
2: Sí.
3: La dedica a en Miquel de Rafal. I la dedica a en Moix, que també escolta.
2: Molt bé, i d'ara me t'he de posar, d'acord?
3: Vinga, res, gràcies.
2: Gràcies, bones tardes.
3: Bones tardes.
1: Anem a Esporles.
4: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mezclat sains i queregols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante. I doncs sí, de Can Quirante Sant Jordi, que en Jaume Mesquida tindrà novetats ben aviat per compte nostre.
1: Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes, hola.
1: Amb qui xerram?
2: Amb la Nicenica.
1: Què han d'escoltar?
2: I som a Los Feos.
1: De Los Sirex?
2: Los Sirex, sí, que tu vulguis.
1: No, no, no, jo posaré el que tu me demanis. No sé si demanes la meva versió o la de Los Sirex.
2: La teva versió.
1: Ara anem, perquè després no vull que ningú me digui. No, jo transparència. Molt bé. Moltes gràcies per demanar-la. I aquí no diguem.
2: M'encanta. Bueno, pues la dediqui a tu i els teus fills i a la meva família, a tots, els meus nets i netos i tot. Bueno, i un besito per tots.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Heu vist? Heu vist? Claro, nunca llueve a gusto de todos. Uns una cosa, uns altres els agrada més una altra. Què hem de fer? Vendre s'escarina del lloguer? I no, ja podem menjar bunyols, eh? Ja tornen els bunyols! Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
3: Soy Leslie, cantante de Los Sirex. Un saludo bien fuerte a Radio Mursa para todos los amigos y amigas que nos estáis escuchando. Felicidades, muchas felicidades.

0: Soy Leslie, cantante de los T-Rex. Un saludo bien fuerte a Radio Mursa para todos los amigos y amigas que nos estáis escuchando. Felicidades, muchas felicidades a todos.
1: No te perdis les rebaixes de Yespavau a Muro. Camines, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespavau, especialistes en talles grosses. Yespavau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
2: ¿Te vienes a descubrir la esencia de Extremadura? Del 8 al 13 de noviembre, viaja con Bitravel a Trujillo, Guadalupe, Mérida, Cáceres, Plasencia, Coria, La Vera y Toledo. Todo incluido. Pensión completa con bebidas, visitas, entradas, seguro y acompañante. Solo 730 euros. Reserva en el 971-84-73-73. Bitravel, tu agencia de confianza para explorar el mundo.
3: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urdia Services.
1: I és que torna la Fira de l'Esport en el marc del seu 50è aniversari del Palau Municipal d'Esport de Sant Moix. Els dies divendres de 9, dissabte... Dissabte de 9, sí. I diumenge 20 de setembre, el Palau Municipal d'Esport de Sant Moix recupera la Fira de l'Esport, un dels esdeveniments més emblemàtics de l'esport palmesà. Durant dues jornades, Sant Moix reunirà més de 100 entitats esportives i oferirà més de 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. Exhibicions, demostracions, tallers i activitats participatives perquè tothom pugui descobrir, practicar i gaudir de l'esport. La Fira de l'Esport serà els dies de 9 i 20 de setembre, de 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores, avui de sora baixa, en el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix. Una gran festa per celebrar l'esport i el 50 aniversari del Palau Municipal d'Esports de Sant Moix. Vine, participa i viu l'esport. Organitza l'Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal d'Esport IME amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services. I allà no podria de ser d'una altra manera. Jo hi seré, nosaltres hi serem amb els nostres amics del grup Güell. Aquest setembre, Sant Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler, per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Tot en el poliesportiu Som Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam. I doncs sí, hi hem d'anar, Dani, a la Fira de l'Esport. Vine, mem. Conte-mos. Bé, jo sé que tu t'ha quedat la cançó, la música del papà. Ja ho sé. No te queda una altra. Que me digui el contrari, veuràs.
4: Jo també juego todo el día a Roblox.
1: Sí, jugues. I t'agrada l'esport a tu també, eh? Hem d'anar a la Fira de l'Esport, jo. Hem d'anar a la festa.
4: ¿Cuál es?
1: La fiesta que está anunciando papá.
4: ¿Ah? No de las denuncias.
1: Sí, no denuncio, no, l'anuncio. Ah, vinga, seu, Monea, seu. Ai, oye, torna a la Fira de l'Esport en el marc del 50è aniversari del Palau Municipal d'Esport de Sant Moix. Els dies de 9 i 20 de setembre, el Palau Municipal d'Esport de Sant Moix recupera la Fira de l'Esport, un dels esdeveniments més emblemàtics de l'esport palmesà. Durant dues jornades, Sant Moix reunirà més de 100 entitats esportives i oferirà més de 180 activitats gratuïtes per totes les edats. Exhibicions, demostracions, tallers i activitats participatives perquè tothom pugui descobrir, practicar i audir de l'esport. La Fira de l'Esport serà els dies de 9 i 20 de setembre, de 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores en el Palau Municipal d'Esport de Sant Moix. Una gran festa per celebrar l'esport i el 50 aniversari del Palau Municipal d'Esport de Sant Moix. Vine, participa i viu l'esport. Organitza l'Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport IME, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services. Jo hi seré dissabte i diumenge. Diumenge de matí, ja ho saps, amb els nostres amics del Grup Güell. Aquesta gran diada ben mallorquina.
5: Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
6: Bones tardes.
5: Amb qui xerrem?
6: Anna Maria de Tecre.
5: Qui hem d'escoltar, Maria?
6: Antoni Molina, jo soy minero. Te volia demanar una cosa.
5: Endavant.
6: Anem, escolta. Jo faig feines que en llogat no. Ara faig bufandes i hi ha d'això. I n'he fet una que la volia enviar a la teva dona, però no sé on l'he d'enviar.
5: Aida, moltes gràcies, moltes gràcies. Si voleu, vols, doncs, la podeu enviar, el que vulgueu, aquí a Ràdio Murta, en Espart Bit, en el canal 4.
6: I en el canal 4 l'hi puc enviar?
5: Sí, cap problema.
6: I a ella l'hi enviaré, perquè ja t'ho dic, encara no l'he acabada, però em faig... Bé, ja ara és el meu passatemps.
5: Gràcies.
6: El programa que m'ho fas, com m'heu estan distretes.
5: Molt bé, i d'així va bé.
6: Equipo.
5: Gràcies.
6: Gràcies a tu.
5: Adéu.
1: Lo nostre, tot ben balear, ben mallorquí, com es Font de la Creu del Lleida. Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu. Tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu. Obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: 4-203-674.
1: Tu fontanero puede vender tu casa, y tu peluquero, y tu cuñado también. El problema no es quién la pone a la venta. El problema es quién responde cuando aparecen los problemas. Vender una propiedad es mucho más que abrir una puerta. Es informar, negociar, proteger y acompañar. Si quieres vender, confía en quien lleva casi 30 años resolviendo problemas. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
0: Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Així que ja ho saps, jo hi seré allà, dia de 9 i dia 20 de setembre.
2: Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
3: Hola, bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Som a Neus de Sa Pobla.
2: Què hem d'escoltar, Neus?
3: Però vostè m'ha tingut a mare, amores que van i vienen.
2: I a qui no dediquem?
3: Bueno, en primer lugar, el tu i totes les teves famílies, i en Dani, que estic molt contenta que hagi vingut, que no havia vingut mai per mi, allò no havia vingut mai.
2: Sí, sí, sí, havia vingut ja, alguna vegada, sí.
3: Vale, en Emilio de Palma, en Nati de Son Oliva, el senyor Tomà Navarro, el senyor Francisco de Menorca, la meva família i els meus amics. I enhorabona de ser cançó, ja m'agrada molt, perquè ja m'agradava molt, molt ho passava molt de quan érem jovenetes, perquè som eren los feos, i m'encanta aquesta cançó que ha tret. Enhorabona.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies,
2: Déu.
3: Bones tardes.
2: Gràcies,
0: Déu. Bones tardes, bones tardes. I ja t'he dit que dia de nou dia vinceré a presentar en la Fira de l'Esport allà a Som Moix, en el seu 50 aniversari, i la primera setmana de novembre a Egipte. Joies del Nilo, com no podria ser d'una altra manera, amb Balcón Viajes faré aquest viatge en el que espero que tu vulguis participar i disfrutar amb jo d'aquest lloc únic en el món, com és Egipte, el Cairo, el que és el riu Nilo, amb un creuer serà una autèntica passada. I després, ja més endavant, te contaré de lo que farem per Nitvea, que serà gros. Sí, sí, sí, bé, ja vos estan contant. Ja està sonant la promoció aquí a Ràdio Murta de que m'on anem a fer la ruta del Quijote, m'on anem per la Manxa i tal, que m'encanta, m'encanta. Oh, que bé que se menja per allà. I això serà ja per Nitvea. Així que pren nota i vés-te'n a qualsevol oficina d'Alcón Viajes.
4: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Alcón Viajes. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
5: Hola, soy Tamara y quiero mandar un saludo y un beso enorme a mi gran amigo Manu Blanco y sobre todo a los oyentes de Radio Murta, y que muy pronto estaré con todos ustedes. Os mando un beso.

En Nino Bravo, aquí el Fated Signs. I si me prometeu, maldament a Marta Sánchez i molt d'artistes han versionat Libre. Això me cau molt simpàtica, la divertida versió des que té la Marc Parrot, El xaval de la peca, Libre. M'encanta.

0: Eras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739. Molt bé, i com vos dic, tenim un especial musical boníssim a continuació. El posarem en marxa ja.
1: Anem amb una altra crida més. Vinga, bones tardes, hola.
2: Hola, bona tarda, m'ha dit companyia.
1: Hola, amb qui xerram?
2: Amb el Lluís de Manacà.
1: Qui ens escolta, Lluís?
2: Vull escoltar Amèrica de Nino Bravo.
1: Molt bé, i qui ho dediquem?
2: Bueno, tu, pues, vos també, pues, benvinguda, com sempre.
1: Gràcies.
2: I espero que hagi vingut tot descansat, però podem escoltar un poc més.
1: Anem a tope.
2: Una altra vegada, una vegada. Bueno, ja per tothom que ens escolta, i especialment pels meus veïnats que estem aquí, a Gondar, si jo, que fa un puta gelor.
1: És insuportable. Enguany se m'ha fet molt feixuc, sí, això.
2: Sí, sí, sí, massa, massa.
1: Molt bé.
2: Però bueno.
1: Vinga, ho solirem encara,
2: Molt bé. A veure, fins més tard, més especial. A veure.
1: Gràcies, bones tardes.
2: Bones tardes.
0: Bueno, i de vos compt, Nino Bravo que has fet els anys, 100 anys que has fet en Tony Bennett, 45, no Beyoncé, que m'ha escoltat ara amb aquest Crazy in Love. Na Rosa León, 75, com la cantant del grup Pretenders. 83 que fan Roger Hudson de Pink Floyd. En Buddy Holly també hi has fet els anys. Bona, bona, bona, quanta gent, no? M'estic deixant de calcú. M'estic deixant de calcú de... Molta gent m'estic deixant, ho sé cert, però bé, això és el que hi ha. Així que, fixa't, ara començarem amb Amèrica, Amèrica, i a continuació posaré una versió que jo m'agrada d'en Luis Miguel, també. Què vos pareix? Avui, aquí ara comença aquest especial boníssim a Ràdio Murta, a 88.4. I si t'agrada, digueu en els teus amics.
3: En Palmer Inmobiliaria somos especialistas en proyectos de obra nueva, con promociones que se adaptan a ti y tu estilo de vida. Descubre nuestras promociones en palmerinmobiliaria.com y encuentra tu nuevo hogar. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
0: Com? Que també hagués fet els anys en Freddie Mercury de Queen. Bueno, bueno, bueno. Quin especial que ve a continuació entre una cosa i l'altra. Vinga, fins demà. Mua!

Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llummajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som Mut Nou, t'hi esperam.

voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Baixa A.

Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.

0: Uf, quina calor! I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per residents i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

0: Can Matías y Miquel, abierto cada mediodía para disfrutar de nuestro buenísimo buffet. Infórmese para celebrar todo tipo de banquetes con nosotros. Nos amoldamos a su presupuesto para bodas, bautizos, comuniones y demás. Info y reservas al 971-42-73-20. Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 910-2153 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver.
3: 910-2153. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
4: ¿Estás llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
5: Si no te anuncias, nadie sabrá que existes. Bueno, tu madre sí, pero el resto no. Anúnciate en Canal 4 Radio y haz que tu negocio suene fuerte. Llámanos al 971 21 19 20.
6: Som aquí. Som la teva veu.
7: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
8: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
9: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
10: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
11: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
12: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
13: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
14: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
15: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
16: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
17: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
18: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
19: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
20: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
21: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Ciurons tendres. Per tenir-los sempre a punt, poseu-los en remull tota la nit. Al dematí, poseu-los a aixugar i les fiqueu dins una bossa de plàstic en el congelador. Quan les necessiteu, poseu-los directament dins el brou, en el moment que comença a bollir. Vos quedaran blancs i molt gustosos.

coneguem les nostres dites i refranys. Mal camí passa-lo prest. Se diu per estimular a fer una cosa que desagrada, però que no se pot eludir.